0: Las 9, las 8 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenos días, es 30 de agosto, se cumple un mes de la entrada masiva de migrantes a Ceuta, 31 días desde el comienzo de la crisis migratoria, con todavía aspectos sobre los que se trabaja en la ciudad autónoma. La prioridad para el gobierno es terminar de ubicar a estas cerca de 5.000 personas que todavía quedan en la ciudad autónoma para identificarlas, lo que permitirá, según el responsable del Mando Único para la Gestión de la Crisis, el ministro Ángel Víctor Torres, devolverlos.
2: No creo que lleguen a 5.000, lo que tenemos que hacer es que estén en espacios cuanto antes, porque desde que estén datados, filiados y en espacios, es mucho más rápido que se produzca la devolución. Y vuelvo a repetir, la voluntad es que todos sean devueltos, todos los que entraron el 30 y el 31, acorde a ley.
0: Palabras del ministro anoche en Televisión Española. Por otro lado, desde las agrupaciones de vecinos apuntan que la convivencia en la ciudad autónoma ya era frágil antes de lo acontecido el 30 de julio. Uzmán Bersabé es representante de la Asociación Solidaria Alámbar en el barrio Ceutí del Príncipe.
3: La convivencia, que ya era frágil y cogida con alfileres, pues se está rompiendo.
0: Y más asuntos. Último domingo de agosto. Toca volver a casa, vuelta de las vacaciones. Día de mucho movimiento en las carreteras. Desde el viernes y hasta la medianoche del lunes, la DGT ha activado la operación Retorno. Casi 7 millones de desplazamientos los que se prevén. Mucho ajetreo de maletas en los aeropuertos también. Según AENA, cerca de 30.000 vuelos entre salidas y llegadas hasta el próximo lunes. Las estaciones de tren, que también son testigo hoy de la vuelta a casa. Unos 1.000 trenes circulan este domingo. Unos 1.200 van a hacerlo mañana. Vamos a ir hasta la estación de Atocha a ver cómo se está allí a esta hora en Madrid. Rosana Cuervo, buenos días.
4: Buenos días. Aquí de momento el ambiente es tranquilo, pero ya empiezan a llegar los primeros viajeros. Los vemos con sus maletas, mochilas y también con pocas ganas de volver a casa. Hemos hablado con familiares que les esperan.
5: Pues esperando a mi hijo, que viene de Valencia, que ha estado todo el verano prácticamente allí en casa con los abuelos. Y bien, la verdad que esperando ya y llegando el fin y vuelta a empezar.
4: Hasta 4.370 trenes circularán por toda la red ferroviaria en la operación Retorno del Verano y la mayoría de ellos se registrarán aquí, en la estación de Atocha, donde me encuentro.
0: Y del exterior, en Aro, al norte de Suiza, se ha producido un tiroteo durante esta madrugada en una rave. La policía confirma un muerto y 5 heridos. Algunos de ellos indican de gravedad. Es el sonido de los disparos que se han producido esta noche en esa fiesta, en ese festival. La policía cantonal de Aro informa que se está llevando a cabo una operación a gran escala. En la red social X informaban que se está buscando al autor de los disparos con un gran operativo y que las investigaciones han comenzado. Seguimos en la página internacional. Vamos conociendo más detalles sobre el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela. La encargada de desvelarlos ha sido la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, quien ha señalado que dicho pacto tiene una vigencia de 25 años y que toma como objetivo producir 1,5 millones de barriles de crudo al día. Javier Jiménez.
6: Sí, un acuerdo con una doble premisa. Estados Unidos aporta capital y tecnología y Venezuela cede más del 20% de sus reservas de petróleo, algo que, como ha recalcado Delcy Rodríguez, no implica un cambio en la soberanía sobre el crudo.
7: Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza capital, tecnología, capacidad operativa para apalancarle recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por sanciones.
6: En total, Caracas prevé un ingreso de más de 209.000 millones de dólares y Washington espera duplicar sus reservas y disminuir el precio al alza de los carburantes.
0: Gracias, Javi. Por cierto, ya son 750 los fallecidos y más de 3.000 heridos después de la devastadora riada que ha arrasado varias zonas del Himalaya entre Nepal y el Tíbet chino. El desprendimiento de un glaciar provocó un torrente de hielo, barro y escombros que sepultó pueblos enteros. En la zona de Nepal han fallecido 734 personas y 2.498 siguen sin ser localizadas. En el lado chino hay 16 muertos y 546 son los desaparecidos. Entre ellos hay ciudadanos de 23 países y al menos 2 son españoles. Es todo, pero recuerden la información que sigue en esta sintonía, también actualizada en la web en rtve.es.
1: Radio Nacional de España.
0: Y cerca de llegar a las 9 y 5, 8 y 5 en Canarias, se quedan ahora con la información más próxima.
8: Ràdio 5 Tot Notícies. Illes Balears. Ràdio Nacional d'Espanya.
9: Molt bon dia, són les 9 i 5 minuts. Unes 1.000 persones, segons delegació del govern, van acudir ahir cap vespre a la cadena humana convocada per l'activista Madó Farta per denunciar la massificació turística que viu Mallorca i exigir solucions. Una manifestació que tenia la intenció d'arribar des de la plaça d'Espanya de Palma fins a la plaça de Sa Llotja, finalment només va arribar fins a Cort amb espais buits pel mig. És la notícia amb la qual encetam l'informatiu matí d'aquest diumenge, dia 30 d'agost. Tot d'una ampliem aquest i altres notícies, però abans volem conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
10: Bon dia, avui s'espera temps estable a Balears, amb predomini del cel poc ennuvolat i només alguns intervals de núvols a les illes de Menorca i a Formentera. Pel que fa a les temperatures, avui amb pocs canvis, les màximes seran de 31 graus a Palma i Eivissa, 30 a Mahó, 29 a Formentera. Durant la propera setmana, temperatures en ascens lleuger. Pel que fa al vent, avui fluix variable amb brises costaneres tendint a bufar a partir de la tarda de component sud. És una informació d'EMET.
9: Gràcies, Jordi. Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 24 graus a Eivissa i Palma, 25 a Mahó i 26 a Formentera. Rebeu salutacions de Júlia Blasco al control tècnic i dic que us parla Enrique Mas. Com vos dèiem, hem portat unes 1.000 persones, segons delegació del govern, varen acudir ahir cap vespre a la cadena humana convocada per l'activista Madó Farta per denunciar la massificació turística que viu Mallorca i exigir solucions. Una manifestació que tenia la intenció d'arribar des de la plaça d'Espanya de Palma fins a la plaça de Sa Llotja. Finalment, només va arribar fins a Cort amb espais buits pel mig. Tot i això, els manifestants varen acudir amb una cadira, una camiseta blanca, verda o vermella i un bolígraf per expressar els seus desitjos per a la Mallorca del futur.
11: Faig un pensament d'independitzar-me i tal. No puc independitzar-me amb els preus que hi ha actualment, llavors aquesta seria una de les coses que poso.
12: Estem sense cases, sense poder sortir a les playes que volem, sense poder passejar tranquils per la ciutat i ja està bé, ja està bé.
13: Això ja no és viure, a Mallorca ja no s'hi pot viure. Els residents i els mallorquins de tota la vida i els nous residents i els nous mallorquins ja no tenim la qualitat de vida que teníem.
9: La vicepresidenta del GOP, Tonina Siquier, per la seva banda, va reivindicar l'esperit i les demandes de la manifestació del 26 de juliol.
14: El motiu de fer això és que aquesta setmana, dimecres, va fer exactament un mes de la manifestació del 26 de juliol. Just el dia següent vam demanar cita a la presidenta Proens i a el president Galmés i encara a dia d'avui estem esperant que ens citin. I hi va haver un clam unànime, festiu, reivindicatiu dia 26 de més de 70.000 persones que demanaven aturar aquesta massificació, aquesta pèrdua de qualitat de vida.
9: Al final de la manifestació es va fer un ball davant Consolat de Mar, on es van agrupar tots els fulls amb les reivindicacions dels manifestants. I a banda de Mallorca, Eivissa també destaca per ser un dels llocs on el turisme pot resultar problemàtic amb els veïns local, però encara queda un racó de l'illa on hi conviuen de forma pacífica. A Cala Sant Vicent, els que hi viuen consideren que encara no pateixen els efectes de la massificació, que sí que pateixen altres punts de les Pitiüses. Ignasi Gras.
15: A Cala Sant Vicent, a l'extrem est de l'illa d'Eivissa i a uns 31 quilòmetres de vila encara respira un ambient de turisme familiar que ja no existeix a altres punts de l'illa. Segons ens explica Toni Quinta, el pescador de Sacala, aquí venen famílies que hi estiuegen de tota la vida.
16: Són pràcticament les mateixes famílies, no ha canviat molt. Han anat canviant els hotels, el tipus de turisme de s'hotel ha anat canviant una mica perquè ells han anat reformant i han anat buscant un altre tipus de client i tal, però és la mateixa línia.
15: I en part, diu, això és gràcies als prop de 7 quilòmetres de corbes que cal fer abans d'arribar fins aquí.
16: Es filtró de les corbes, les corbes de Sant Joan i les temides corbes de Sant Carlos, o sigui, no els vol passar ningú. I bueno, ja mos està bé. Jo n'hi posaria dos o tres més de corbes, eh? Ara en aquest moment, però bueno, això és el que mos salva.
15: I espera que això pugui continuar d'aquesta manera molts anys més i evitar que la cala de Sant Vicent es converteixi en un lloc de festa i excessos, com ja passa en altres punts de l'illa.
9: I parlant de massificació turística, cap de setmana de molt trànsit a l'aeroport de les Balears, s'acaben les vacances i per a molts arriba el moment de tornar a casa. Més de 3.100 vols estan programats des d'avui fins dilluns.
17: Es un destino muy turístico que nos ha gustado y después nuestra primera vez la hemos pasado muy bien.
18: Fuimos a las islas,
17: a Valdemosa, a Deià. Fuimos a dónde? A Sacalobra.
18: I'm from Germany and I've been here in Mallorca for 5 days.
19: Acaba el verano. Bueno, está en mi casa realmente, bueno. Pero ahora a Madrid a estudiar otra vez.
20: We stay here for 2 weeks.
21: It's time to go back to France.
9: En l'aeroport de Palma estan programats entre divendres i demà 31 d'agost exactament el mateix nombre de vols que aquests dies de 2025. En l'aeroport d'Eivissa estan previstos més de 1.600 vols, moviments, un 2,3% menys que en els 4 últims dies d'agost de 2025. I en l'aeroport de Menorca hi haurà 700 moviments aquest cap de setmana i dilluns que suposen un increment interanual de l'1,9%. Ahir va ser el dia amb més activitat aeroportuària, amb més de 1.700 operacions. No és habitual veure habitatges turístics buits a les Balears en temporada alta, però cada vegada és més freqüent trobar dies sense reserves. El motiu és que els turistes es queden menys temps i això deixa més dies sols entre una estada i una altra. Antoni Barceló, president d'Aptur.
22: És complicat omplir els forats. És a dir, abans, quan les entrades eren de dissabte a dissabte, sabies que tindries ple tot l'estiu, ara potser te surten el dimecres i t'entren el divendres.
9: I alguns propietaris intenten compensar-ho pujant el preu per nit en les estades curtes, però asseguren que l'increment dels costos fa que en molts casos no els compensi. Antonio Marín, gerente de Villas Planet SL.
23: Tu estàs 7 dies o estàs 14 noches. Tu haces una limpieza final com a propietari. Bien. Si estàs 3 dies o 4 dies, haces el doble de limpiezas. Menos ingreso, más gasto.
9: En successos, la Policia Nacional va detindre a dos futbolistes dels equips inferiors del Mallorca per la seva presumpta implicació en la gravació sense consentiment d'una trobada sexual amb una menor d'edat en un habitatge de Palma. Els dos joves estan acusats com a presumptes autors d'un delicte de corrupció de menors. El club mallorquinista ha anunciat que els dos jugadors varen ser expulsats immediatament després de tenir coneixement de la seva detenció. Els fets varen ocórrer el passat 14 d'agost, quan un dels implicats menor d'edat hauria gravat d'amagada des d'un armari les relacions sexuals que l'altre jugador mantenia amb una menor d'edat en un habitatge de Palma. Va ser la mateixa jove qui es va donar de la presència d'una persona gravant en l'armari. El major d'edat es troba investigat però en llibertat després de passar dijous d'aquesta setmana pels jutjats de Via Alemanya, mentre que la investigació de l'altre futbolista ha quedat en mans de la Fiscalia de Menors. Temps ara per als esports. En ciclisme, Enric Mas és el nou líder de la Volta a Espanya. El ciclista d'Artà va pujar a la primera posició després de la caiguda molt forta de Tadej Pogačar ahir a les carreteres de Simat de la Vall d'Igna, València, en una etapa en principi tranquil·la per als ciclistes que lluiten de la general. Tot i que és la primera vegada que Enric Mas aconseguís el major de líder d'una gran volta, el ciclista de Movistar va rebutjar vestir-ho al pòdium i va enviar un missatge a l'eslové.
24: Es una grandísima pena que primero que haya caída.

0: Es la una y mitja.
1: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
0: Molt bon dia. Unes 1.000 persones, segons delegacions del govern, varen acudir ahir cap vespre a la cadena humana convocada per l'activista Amador Farta per denunciar la massificació turística que viu Mallorca i exigir solucions. Una manifestació que tenia la intenció d'arribar des de la plaça d'Espanya de Palma fins a la plaça de Sa Llotja. Finalment, només va arribar fins a Cort amb espais buits pel mig. És la notícia amb la qual encetam el radiodiari migdia del cap de setmana d'aquest diumenge, dia 30 d'agost. Tot d'una, ampliem aquesta i altres notícies del dia. Abans, anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
2: Bon dia. Avui s'espera cel poc ennuvolat a Balears, amb temps estable i gairebé cel clar a totes les illes. Pel que fa a les temperatures, avui amb pocs canvis s'esperen màximes de 31 graus a Palma i Ibiza, 30 a Mahó, 29 a Formentera. Pel que fa al vent, avui fluix de component sud. Demà s'espera també cel poc ennuvolat, amb intervals de núvols alts a les Pitiuses i les temperatures amb pocs canvis. Demà les mínimes a la nit no baixaran dels 25 graus a Formentera, 23 a Palma i Ibiza, 22 a Mahó. Pel que fa a les màximes, seran de 33 graus a Palma, 30 a Mahó i Ibiza, 29 a Formentera. A partir del dimecres s'espera una pujada de les temperatures, especialment cap a l'interior de les illes. Pel que fa al vent, demà fluix de component est amb brises costaneres. És una informació d'AEMET.
0: Moltes gràcies, Jordi. Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 28 graus a Formentera, 30 graus a Mahó i Palma i 31 graus a Eivissa. Rebeu salutacions de Júlia Blasco al control tècnic i di que us parla Enrique Mas. Com vos dèiem en portada, unes 1.000 persones, segons delegació del govern, varen acudir ahir cap vespre a la cadena humana convocada per l'activista Amador Farta per denunciar la massificació turística que viu Mallorca i exigir, diuen, solucions. Una manifestació que tenia la intenció d'arribar des de la plaça d'Espanya de Palma fins a la plaça de Sa Llotja. Finalment, només va arribar fins a Cort amb espat buits pel mig. Tot i això, els manifestants varen acudir amb una cadira, una camiseta blanca, verda o vermella i un bolígraf per expressar el seu desitjó per a la Mallorca del futur.
3: Faig un pensament d'independitzar-me i tal, no puc independitzar-me amb els preus que hi ha actualment, llavors aquesta seria una de les coses que poso.
4: Estem sense cases, sense poder sortir a les playes que volem, sense poder passejar tranquils per la ciutat i ja està bé, ja està bé.
5: Això ja no és viure, a Mallorca ja no s'hi pot viure. Els residents i els mallorquins de tota la vida i els nous residents i els nous mallorquins ja no tenim la qualitat de vida que teníem.
0: La vicepresidenta del GOP, Tonina Siquier, per la seva banda, va reivindicar l'esperit i les demandes de la manifestació del 26 de juliol.
6: El motiu de fer això és que aquesta setmana, dimecres, va fer exactament un mes de la manifestació del 26 de juliol. Just el dia següent vam demanar cita a la presidenta Proens i a el president Galmés i encara a dia d'avui estem esperant que mos citin. I hi va haver un clam unànime, festiu, reivindicatiu dia 26 de més de 70.000 persones que demanaven aturar aquesta massificació, aquesta pèrdua de qualitat de vida.
0: Al final de la manifestació es va fer un ball davant Consolat de Mar, on es van agrupar totes suïs amb les reivindicacions dels manifestants. I continuem parlant de massificació, i ara a banda de Mallorca parlem de Menorca, de perquè demà dilluns el ple del Consell Insular de Menorca debatrà i votarà la proposta del Partit Popular per limitar l'entrada de vehicles a l'illa, un canvi normatiu que de base compta amb el suport dels grups de l'oposició. Amb tot, PSOE i Més per Mallorca ja han advertit que no estan totalment d'acord amb el text que presentaran els populars. Clara Ceballos.
7: El Partit Socialista demanarà al ple que la nova norma es tramiti per la via d'urgència i que els vehicles procedents de les altres illes no queden exempts de la limitació. La intenció, però, és arribar a un acord, segons indica el conseller socialista Josep Pastrana.
8: PSOE Menorca farà una sèrie d'esmenes per intentar arribar a un acord i que es faci efectiva d'una vegada aquesta limitació de vehicles que la societat menorquina demana.
7: Des de Més per Menorca qualifiquen la iniciativa d'estratègia electoral i asseguren que no cal modificar la llei de la biosfera per limitar l'entrada de vehicles com pretén fer el PP. Escolta'm la portaveu del grup, Noemi García.
9: Justament a un any de que arribin les properes eleccions, ja menys d'un any, necessita un culpable per tapar la seva inoperància i la seva inacció. I aquest culpable justament la llei Menorca Residencial de Biosfera, que va ser aprovada precisament per l'Esquerra.
7: El president del Consell, Adolfo Vilafranca, contradiu les seves paraules. Afirma que amb la regulació actual és impossible posar un topall a l'arribada de cotxes.
10: Es fa impossible per dos motius. Una, perquè inveeix competències que no són pròpies del Consell Insular, i per tant la nova llei el que xerra és d'entrada de vehicles, no? Que és allà on el Consell Insular té competències. I després, per un altre tema més de gestió. No es preveia cap sistema d'autorització, per tant, s'havien fixat límits i no haver pogut controlar aquests límits, i després el règim sancionador que hi havia era un règim que no era dissuasori.
7: La proposta del Consell exclou tots els residents a Balears de la limitació i contempla multes de fins a 100.000 euros per als infractors.
0: I parlant de turisme, cap de setmana de molt trànsit als aeroports de les Balears, acaben les vacances i per a molts arriba el moment de tornar a casa. Més de 3.500 vols estan programats des d'avui fins dilluns, gent que torna de viatge, però també estan els que se'n van.
11: Pues mon anam ya a Barcelona y de Barcelona a Turquía, a Estambul. Además trabajamos en turismo, entonces siempre tenemos que estar en la isla y sí, ahora es el momento para nosotros. Pues sí, porque ahora es verdad que venim amb molta antelació, no vaya a ser que perdem l'avió perquè està tot a rebentar les portes, o sigui que sí.
1: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
0: Cort obrirà un expedient per la conducta d'un conductor d'una galera difosa en xarxes socials i que s'ha fet viral. La dona turista demanava aigua per als cavalls. L'amo d'una galera va començar a insultar a la jove dient-li que s'anarà al McDonald's per una hamburguesa de carn i després...
12: It's working, and she come, and it's possible working with she. Why?
13: Why?
12: Why? That is normal, it's a Deutsche neonazi.
0: Li va llançar aigua a la turista i després li va cridar que era una neonazi a Alemanya. Després de l'indignació a les xarxes socials, l'Ajuntament de Palma obrirà un expedient informatiu per esclarir aquest fet. L'àrea municipal de mobilitat serà l'encarregada de tramitar l'expedient amb l'objectiu de determinar les circumstàncies i decidir les mesures que corresponguin. El consistori ha advertit que no tolerarà comportaments, diuen, que puguin resultar incompatibles amb les obligacions i les condicions que han de complir els titulars i els conductors del servei de galeres de cavalls de Palma. De 7 migrants varen ser rescatats ahir d'una pastera que es trobava a unes 2 milles a l'est de l'illa de Formentera. La intervenció es va produir ahir dissabte a les 4:40 de l'hora baixa. Amb aquesta última embarcació, en el que va d'any, han arribat a l'arxipiélag 240 pasteres amb 4.500 persones en situació irregular. I en successos, la Policia Nacional va detindre a dos futbolistes dels equips inferiors del Mallorca per la seva presumpta implicació en la gravació sense consentiment d'una trobada sexual amb una menor d'edat en un habitatge de Palma. Els dos joves estan acusats com a presumptes autors d'un delicte de corrupció de menors. El club mallorquinista ha anunciat que els dos jugadors van ser expulsats immediatament després de tenir coneixement de la seva detenció. Els fets varen ocórrer el passat 14 d'agost, quan un dels implicats menor d'edat hauria gravat d'amagada des d'un armari les relacions sexuals que l'altre jugador mantenia amb una menor en un habitatge de Palma. Va ser la mateixa jove que es va adonar de la presència d'una persona gravant en l'armari. El major d'edat es trobava investigat, però en llibertat, després de passar dijous d'aquesta setmana pels jutjats de Via Alemanya, mentre que la investigació de l'altre futbolista ha quedat en mans de la Fiscalia de Menors. Els 36 nits saharauis del programa Vacances en Pau s'han acomiadat de Mallorca després de fer divendres a Cort una jornada reivindicativa. Hey! Amb aquesta concentració han posat el punt i final a gairebé dos mesos, durant els quals els menors han pogut gaudir d'unes vacances diferents, allunyats temporalment de les dures condicions dels campaments de refugiats saharauis de Tindouf, Argelia. Així ho explica la presidenta de l'Associació d'Amics del Poble Saharaui de Balears, Catalina Rosselló.
14: Els infants retornen als campaments ja en la seva salut, de moment solucionat els problemes que poguessin tenir. I després han passat un estiu molt divertit, han tingut activitats lúdiques, han anat molt a la mà, a la piscina, i tot això per ells és molt important. Ha estat un estiu realment fantàstic.
0: Des de l'associació han traslladat el seu reconeixement profund a les famílies acollidores, confiant que l'any que ve siguin moltes més. Escoltem els pares i mares d'acollida.
15: Bueno, ha anat superbé. La veritat és que bueno, ha sigut el més tranquil de tots els que hem tingut fins ara, perquè no hi ha hagut cap sobressalt. Han arribat el dia que vam d'arribar, se'n van el dia que ens van dir que marxarien.
16: Una acollida s'ha integrat a la nostra família, a fer coses nosaltres. Un dels objectius del programa també és que se faci en revisió mèdiques.
17: Ha anat superbé, ja tenc tres filles i han jugat un munt, s'han passat molt bé. I ella, la nina que ha vengut, ja era el tercer any, ja xerrava un poc de castellà, ja ha après mallorquí i molt bé, estan molt contents.
0: Els nens saharauis també han gaudit molt del seu temps a Mallorca.
18: Sí, hemos ido a la piscina, un viaje. Sí, hemos hecho muchas cosas. Hemos ido a Rabbit. Y este lo que pones gafas te dejan ver a otro mundo, muchas cosas.
19: Feta tot a jugar, li agrada també, li agrada molt aquí, me gusta molt de Mallorca, m'agrada més quedar i així, me gusta aquí la playa, piscina, m'agrada tot.
0: Temps ara per als esports. En ciclisme, Enric Mas és el nou líder de la Vuelta a Espanya. El ciclista d'Artà va pujar a la primera posició després de la caiguda molt forta de Tadej Pogacar ahir a les carreteres de Simat de la Valldigna, València, en una etapa en principi tranquil·la per als ciclistes que lluiten de la General. Tot i que és la primera vegada que Enric Mas aconsegueix el maillot de líder d'una gran volta, el ciclista de Movistar va rebutjar vestir-ho al pòdium ahir, però avui ja ha començat l'etapa i Enric ja parla com a líder.
20: Sí, ¿eh? ¿Lo has visto? Pues a ver si lo podemos tener también en Granada y disfrutemos del proceso. Ilusión. Es verdad que yo creo que el mayo de líder en una vuelta es siempre un poco más de responsabilidad, pero la ilusión y la motivación que conlleva esto es una pasada.
0: Enric Mas es troba ara en una situació immillorable, primer d'una gran volta amb 1 minut i 11 segons d'avantatge al segon Félix Gall i 1 minut i 33 segons al tercer Primoz Roglic, guanyador de 4 voltes. Avui primera etapa per a defensar la millor oportunitat fins ara del ciclista d'Artà de guanyar una gran volta i en marxa per la província d'Alacant. Resten 132 quilòmetres fins a la pujada al cim de la Serra d'Aitana a més de 1.500 metres d'altitud. En futbol, el Mallorca enfronta avui un nou repte a la segona divisió. Després de perdre dilluns contra el Granada, s'enfronta a les 7 del capvespre contra el Ceuta. Som molts. Acabem de conèixer la convocatòria on destaca l'ausència de Mateu Morey, que ja prepara la seva sortida cap a Girona. Quina és l'altra novetat, Xisco Díaz? Bon dia.
21: Bon dia. El Mallorca torna a Som Moix amb la intenció de sumar 3 punts que el permetin tornar a situar-se entre els millors de la classificació en aquesta segona divisió i especialment després de perdre per 2-0 contra el Granada. La principal novetat en la convocatòria de Luis García és la tornada de ser líder D, que això sí, només han entrenat 2 pics aquesta setmana. Som baixa, recordem-ho, Arnau Puigmal, Abdon i també Alberto Moreno, que encara no està preparat per competir. Arriba el Ceuta, el coe de la classificació i a més amb aquest rerefons extraesportiu que el pot tenir encara, a lo millor sí, més motivat per intentar sumar els 3 primers punts de la temporada. José Juan Romero té les baixes d'Omar Sadik, Kenneth Mama, Josema, aquest darrer pendent d'inscripció, Kone, és baixa per decisió tècnica. Això sí, torna Petxa Román per a un partit que començarà a les 7 de l'hora baixa i que dirigirà l'andalús Abraham Domínguez.
0: I avui a la cultura parlem de música clàssica. perquè l'orquestra de la Comunitat Valenciana clausurarà el Festival de Pollença amb Sir Mark Elder com a director musical i amb obres de Beethoven i Edgar. Com a tancament, l'Orquestra Valenciana interpretarà la Sinfonia Num 7 de Beethoven que escoltem. El director musical va qualificar aquesta interpretació com un autèntic examen de conjunt per a l'agrupació valenciana per les seves exigències, diu, de precisió rítmica. Fins aquí la informació a les Illes Balears. Tornem demà a les 7:25 del matí a Ràdio Nacional d'Espanya i a Ràdio 5 Tot Notícies. Gràcies, adeu.
2: Reportajes en Radio Nacional de España.
3: Conocemos a los hombres, Hemingway, Orwell, Brennan, Barea, pero no a las muchas mujeres autoras también de crónicas, reportajes o libros sobre la Guerra Civil Española o sus años posteriores. La periodista Ana Cañil ha dedicado 3 años de investigación, viajes y lecturas a subsanar este vacío. El resultado es Rescatadas del Olvido, tras los pasos de las extranjeras que escribieron sobre España. Reseñas sobre la vida y la obra de 14 de estas mujeres que tienen mucho que contar. Quizá les suene Tina Modotti, Lillian Hellman o Silvia Plath, pero ¿han oído hablar de Virginia Coles, Josephine Herbst, Vita Sackville, Nancy Cunard o Nancy Johnston? Ellas también estuvieron en España durante la guerra.
22: Eran eficientes, tienen obra, escriben, trabajan en los medios sociales, vienen desde conductoras de ambulancia, enfermeras, apoyos, vienen por ideales. Mira, solamente entre las brigadas internacionales, que hubo como unos, hay diferencias, pero en torno a los 35.000, había casi 1.000 mujeres.
3: Ana Cañil, periodista, escritora, premio Espasa de Ensayo en 2008 por su obra La mujer del maquis, se ha centrado esta vez en el pequeño grupo de aquellas mujeres que dejó testimonio escrito, algunas en crónicas en The New Yorker o lo que sería después The Guardian, otras en sus novelas o poemas. Ese rastro ha permitido rescatarlas del olvido.
22: Contabilizadas hay casi 200 por un trabajo que ha hecho un compañero, Bernardo Díaz Nosti. ¿Cuántas podemos mencionar? Porque no es una conspiración al estilo Trump, no, es que ni reparaban en ellas. Es que entre el trabajo de Virginia Coles, cuyo libro es La Repera, o Málaga en llamas, el de Gemmell Bulsi, la mujer de Brennan, y los trabajos de Orwell o las crónicas de Jay Allen, pues es que estas, ¿para qué te vas a molestar, no?
3: Escuchamos ya citar a Ana Cañil a Gemmell Bulsi, que llegó a España siguiendo a Brennan. Pero ella era también poeta, autora del Otro Reino de la Muerte, está enterrada en el cementerio inglés de Málaga. O a Virginia Coles, con una historia fascinante, autora de Complicarse la vida. Su obra, como el de alguna otra autora, muy pocas, han sido reeditadas por pequeñas editoriales en las últimas décadas.
22: Por ejemplo, de Nancy Johnston y de Virginia Coles, en los años 90 la editorial Tusquets recupera los 2 libros que son estupendos, o sea, de estos que te da una gloria, un gusto leerlos. Y después los hispanistas, Preston recuperó un poco a Josephine Herbst,
3: que vino a la guerra con ideas de oficio, dice Ana Cañil. Era escritora, periodista, intelectual, autora de The Starched Blue Sky of Spain, sin traducir, como otras muchas de las obras de estas autoras.
22: Sorprendente, porque además es que algunas obras de ellas son claves, de verdad, que no esté traducido el libro de Kate Mangan o que no esté traducido Simón Tegui, ¿sabes? O sea, que haya recuperado una editorial pequeñita, pero digna, estupenda, Telefónica, de Ilsa Kulsar, que es que está, es que Barea, que es el menos machista de todos, la recupera en la tercera parte de La llama, casi la dedica el terreto. Pues tú preguntas quién era Ilsa Kulsar.
3: Ilsa trabajó en el control de los corresponsales extranjeros, otras en sindicatos, otras en hospitales, como es el caso de Ana Modotti, que hizo de todo en España, desde ejercer como enfermera, cocinera, ayudar en la salida de los refugiados, lo mismo que Kate Magan. Este implicarse en la vida cotidiana hace que los escritos de todas ellas tengan una característica común.
22: Escriben con las tripas y con el corazón. como no siempre las dejan ir al frente, como las obligan a quedarse más en la retaguardia, ven la vida doméstica de la guerra y descubren a las mujeres.
4: Que al tronco sale.
22: Hay párrafos maravillosos. Hay uno de Lili Hellman, que está viniendo de Valencia a Madrid y se para en un pueblo donde, como siempre, no hay nada que comer. Y entonces entra y ve cómo de un puchero hay un trozo de un hueso que debe llevar cocido no se sabe cuánto tiempo, ¿no? Entonces, esa, la descripción de esa mesa, la grasa de esa gente pobre, que la ofrecen todo lo que tienen, o sea, es una cosa increíble, ¿no?
3: Historias fascinantes detrás de estos nombres que merecen ser rescatados del olvido. 14 mujeres en el libro de Ana Cañil, publicado por Galaxia Gutenberg.